0: Hop, hop, los vas a ser papiers.
1: Halten Sie bitte Ihre Dokumente bereit.
2: De carta, bitte.
3: Donnim la seva documentació.
4: O paperio, ma plisch.
5: Azulf lauen, awid l'kuar tsaha. Opa,
6: discoli de paperio.
1: Bon dia, documents per vos. Ganz mal bitte Ihren Ausweis.
7: Radio Galaxy, c'est vraiment différent. Et c'est très bien comme ça.
8: E a chi escutat l'emissio in lingua nostra.
9: A deixi as brave munde. Lo miracle, un continel di un abairuneso nascudo a Migliau in 1947, che se sono Yvette Ballard. Estirat de su librot titulat Entre Caos et les Besoins, publicat en 2004 a las edicius del Grell Ruergas.
10: Un copero al segle XIII a Cambo Rumal y abio forso munches, y de murero entro al segle XVIII. Me direz a cau fa un bel briu, probable, e mai cabio uno bravo borio amb de prats, de camps, de bosses e uno chasso sul piec. Las quitios terros de las fadarelos al ras del Castelmus erun estacado a las de Cambo Rumal.
11: Tout le monde sap que los munges disun forços pregarios, de nuec, de jun, los tres cal del tent, desempei l'albo fins a miejun nuet. De pregadissos. Del primier de gener al 31 de desembre. Comprenguerez que lo demorabo pas plus de temps per treballar tutto las terros e fa las collidos. Alaro, di l'urredol, hi havia un mulun de paisans que facion valer l'urbé. Si que nu, l'herbo e los bartasses haurien menjat tot.
10: Vei matí, milu, sens cap de terra, s'encaminava de vers Cambo Rumal. Cusi que sio canana paga lo fermace, semper tout sans. L'anè ploraccio, me dis las castagnal, serà a l'abric sul cobert de las fuelios russelos già. Cuneis lo camí, cadannado dos cops lans, pel mes de mai de novembre, monto fins a Cambo Rumal.
11: Aco fa un bravo grado que partiguet. Pico mi aggiur al cluquet de San Bauselli. Sull'eschero se vei l'umun degliat un po' d'arre. Aro la terra e il rugio e sabrunuso. La brugo buto dinza che rugieras. Uno picciuno da balado e passo da ballagiasso. L'aiso l'ort sull'adreccio. Al de jus uno duzzeno de pors grassets musiglion pel pradel. Milu a talent e mai que mai placet. Encaminant se'n penso dins un cap.
10: Los munches tardaron pas a dinar e segur me cuidarou. Au un brave ventre chus la raubo de buro espeso. Al cubel la pitenso de huesse buno e l'ubita bé. Los munches aimo sobu. A tal farai un brave sadul e beurai un bon cop. Serà tant de pres, tendrai a cor. Regallardit a longo lo pas. Arribo, davalo tres graso e dintro dins la capello per la porta del funs. Veleus que su a la priario?

0: din l'executiu, lus empacio de trapeja lu semenat de la justicio, la lengua lor prut, e se permet un tal de se pronuncia aban los judges sus la culpabilitat o l'innocentio d'un prevengut. Din l'antiquitat, representavon la justicio per un ohenno que tenio d'un home dreito le glasi, simbol del castig, de la maeschero la balanzo, simbol de l'equilibre, e l'usueis crucat, simbol de l'imparzialitat. De Rion modifica aquello allegorio, e mai del glasi, de las balanzos e de la cluco, la de Rion cuffa d'un casque en surdegre. En occita, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
1: À Cazères et autour de Cazères, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.
2: Boy au pauvre monde. La Catinou, elle a eu un accident de la circulation. Parfaitement pauvrotz, un accident de véhicule. Uno grosso estomacado, s'en parla de toutes les complications qu'en seguit. Figurabos, que cosa es passat en plein mercat de fretococos. Alors, del plus fort mouvement. La carriera semblava uno formiliero. Per tut, era un barrejadís de monde e de marchandisos que se poppas dire. Al miet d'aquel rebuche, aurio pas pudut bulegar un artel san risca de busfa esclafa los agassis. I avio sustut un marchand de baicelo que avio fait un gran devalage d'assietos, de tupis, de tupinos, de tupinus, de tupinassos e memas de pisadus. Que catavo de mestre sus trotuer. E aquí, la catinu que arribo, amedins un carretú uno pleno cargo de salado. Aquel matí, lo batistu, que es un bravase, mes que comenzo a mai se tracassà de prenes a retreto que de s'escanà al trabal, s'ero pais sentit valent. A la vez, la catinu ero estado obligado d'emprontar la saumo de la Julie. Per pla comprene la seguido dels evenements, busca el saber que aquel osaumo, que l'apelon perlinqueto, un nom bien mignon, es un pulido de maizelo, en caro jubo, a melupel frisat, la cambo fino, l'el de belours. Une beauté, pauvre monde! Aladun, la catino arribo al mercat, a mes un carretonat de salado tirat per l'osaumo perlinqueto, e jusqu'aux aquí tout s'ero pla passat. Mers, juste d'arrelo, arribavo tabé lo Casimir de Pelfuret amb un cargoment de cebos e son ase burtumiu. E lo burtumiu, a cosa un detall que es necessari de conèixer, es pas un mulet. Autrement dit, es pas la mitat d'un ase, es un ase entier. E tot d'un cop, res que debes la perlinqueto, aquí, nostre Bertumiu, que s'enflamo com un alumeto, e se precipito per i fa sa declaració, sanse tracassar del carretó de l'Aicebos. Lu Casimir se met a bramar, la catinu crido com un oeclo. Res a fa per arrestar un Bertumiu amorús. Completament destruvela per la vista de la perlinqueto, se lanzo su zelo, la buto contro lo trottoir e tutes dus dintro din l'estalatge de baicelo. Buu, diu, pobrots, quin fracaggi! Aquilus apressi las assietos e los tupis. Lo carretu s'averso, la catinu s'espatarro al miei despisadus en esclafo in dozeno d'un sul cop. Dins un res de temps, demore plus un assieto entiero. Tut ero trincat, trussat e pirat en milo trosses. Como pensats, i a gent de tapatge. Lo marchand de baicelo ero pas comode, lo Casimir ero pas content, e la catinu ero mas que miei embificado. La discussió brugissió, e pendento en brave carduro a cofaguet un pulit piagliadis. Davant la catinu delargado, lo marchand arribava pas a plaçar un mot, e lo Casimir, capio pas lo gargallol pro fort per se faire entendre, prengue mai que son cunde. Bref, como ya vio pas muy en desendevenir, calguetana en justicio de paz.
3: «O juste, que reclamez-vous?» demandó le chiche al sinistrat.
4: «A mí las bestias»,
2: explico lo marchante.